0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Desde Radio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humboldt.it, passió pel balonmano.

0: Good morning. It's time to wake up.
1: Estàs escoltant Radio Humble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.